més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: ràdio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

parlareu del pròxim llançament per a estos, el Sudos. Ara només cal posar-nos en modo espera. Carnaval de Luz serà el pròxim àlbum de U2, el número 16 ja en la seva carrera. I serà a través de la discogràfica Island Records i el llançament coincidís amb la celebració de 5 dècades de carrera per a este combo irlandès, per a Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. 50 és des de que Mullen Jr. col·locara una nota manuscrita en un tabló d'anuncis per a dir que buscaven bateria.

edició especial incluirà dos LPs, un de Days of Us i l'altre Easter Lily. Els dos llançaments seguiran, segons la nota de premsa, el calendari

Dance Floor. Ella es Carly Rae Jepsen. Un dels últims temes que te posem avui en este espai d'actualitat musical junta a G-Sport. Però encara tenim temps per a una més. Marlena sonant ja. Amigo.

escoltàvem a Taylor Swift i el seu nou àlbum The Life of a Showgirl d'Encore. És l'edició ampliada del seu anterior àlbum. La reedició ara suma quatre cançons inèdites de les

Dedicada esta per als amics del bar El Poli de Genovés i també per als amics d'Òptica Central, que segur que estan escoltant-nos. Ahí estava Pablo López, ahí estava amb el seu èxit Lo saben mis zapatos. Pablo López, que recentment ha publicat un nou disc,

0: dice No te vayas, quedem amb la supercolaboració amb Lola Índigo. Bueno, pues la tenim com a candidata esta setmana per entrar en llista. Sort per a ells.
1: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
2: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexa i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFIC.
1: Del 8 al 12 de octubre, Ayora te invita a su 25ª edición del primer corte de la miel. Vive una experiencia inolvidable. Disfrutarás de muchas actividades, del corte de la miel en directo, visitas guiadas por sus bienes de interés cultural, calles decoradas y la degustación de su rica gastronomía. Además, con la compra de productos apícolas participarás en varios sorteos. Ayora te espera, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia.
2: Grand. Gran tecnología. Grand oportunidad. Opel Grandland. Aprovecha los Opel Days y disfruta de hasta 8 años de garantía especial. Opel Days. Ofertas increíbles en toda la gama desde 169 euros al mes sin entrada. Más en opel.es.
3: Visítanos en nuestros concesionarios de Xàtiva, Alcira y Alcoy, GP Auto Intersetavenses. Evolucionamos contigo.
2: Grand.
4: Tu futuro no se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
5: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porche Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
6: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Café Quijano, disfrutan de la segua soltería. Tenim un missatge nou per a ser un altre que aplega al 678-60-53-30 fent la seua proposta. I és la reina d'Àfrica qui demana una de David Bisbal. Bueno, pues ella vol la de Ave Maria i ens la dedica a tots. Bueno, pues gràcies i molt bon dia.

0: la voz de Manuel Turizo al seu costat. Ahí están compartint este Vulnerable. 10 minuts sobre les 11. Bon dia de nou a tots. Vinga, junts, a per esta segona hora del 100%. I encetem esta nova hora amb una informació sobre un tall d'aigua que està previst per a demà a Xàtiva. Atenció perquè el tall és important. Demà dimecres 30 de setembre realitzarà un tall en el subministrament d'aigua potable a la xarxa número 2. Serà des de les 9 i quart del matí fins les 16 hores, 4 de la vesprada, amb motiu d'una nova instal·lació i posada en funcionament de comptadors sectorials per al control i manteniment de la xarxa d'abastiment. La interrupció d'este subministrament afectarà els següents carrers: Montcada, plaça Trinitat, plaça i carrer de Santa Anna, Aparici, Àngel, Pintor Rossinyol, Caldes, Esporxeig, plaça i Portal de València, carrer Sant Pere i plaça de Sant Pere, la plaça Benlloc, carrer del Puig, Fumeral, plaça de la Morera, carrer Beneficència, Portal del Lleó, avinguda de Selgas, la plaça Espanya, avinguda Juan Francés, la urbanització del Pla de la Mesquita, carrer Comare Ana Calabuig, el camí de Llocnou d'en Ferrollet, l'avinguda Barxeta, carrer Cosmògraf Ramírez, Canonge Gonzalo Viñes, Poeta Chocomeli, Blai d'Iber, Jaume Rubio, Mateu Pineda, Virrei Luis Despuig, Doctor Blasco Soto, Bruno Lomas, també la partida del Pla, el col·legi Pla de la Mesquita, el passeig del ferrocarril i els polígons Meses, La Mola, polígon A, E, D i H. Bueno, pues un tall d'aigua ben extens demà a la ciutat de Xàtiva, eh? Recordem que també està previst que serà des de les 9 i quart i fins les 4 de la vesprada. Bueno, pues moltes hores, així que quedem avisats.
1: Blue Radio, Xella. Vamos. Vamos sobrados de música.

0: casa. Per ací tenim un missatge de la reina del Sàhara, que ens proposava la de Maluma i Shakira, però la nova, la de Agua. Diu en el missatge, la dedique per a la Sandro, per a tu, per a mi i per a tots. No, pues tenim un problema, i és que aquesta cançó ja sona esta setmana en moltes ocasions i a soles, perquè és el disc actiu. Ha sonat a les 11, espero que l'hagis escoltat, repetirà la una. Te l'hem canviat per esta altra.
1: Blue Radio Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.
0: També eren Shakira i Maluma, és que s'anaven, eh? Però des de l'any 2018. És que estes han col·laborat en moltes ocasions. El tema que sonava era el de Clara.

escoltem esta i després un tema del record. Ens quedarem enseguida amb el mirador del passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinem per a nosaltres. Tots els dies ens fan el dinar. Que vos apetís avui? Vos apetís un pla d'arròs al forn? Però des bons, del mirador. Tots els dies àmplia varietat en arrossos. Fan un muntó de calders. També fan carns, peixos, fan verdures rellenes, pastes. A tu que t'apetís, que siga del mirador del passatge. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina, número 48. Telèfon 635-433-744. Perquè si ja ho tens clar, millor que facis comanda. 635-433-744. Dos apunts. El divendres fan pollastre a l'ast. Si vas a demanar-lo, pues ja comanda. I també algo molt important, algo que té molt bona recepció sempre, és el guiso de carrillada i el guiso de codillo, que sempre s'acaba també molt pronter. El mirador del passatge, menjars per emportar amb sabor casolà i

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Los éxitos del pop nacional e internacional.
2: Éxitos del pop nacional e internacional.

oferts al públic no se poden visitar, però que en aquesta edició de l'Open House els hem pogut veure. Bueno, pues, com a curiositat, dir-vos que la Casa Montpó, situada al carrer Montcada, va ser l'espai més visitat durant aquest segon Open House València. Va tindre un total de 1.082 visites. En total, esta edició ha deixat més de 5.400 visites. La meitat d'estos visitants eren de fora de la ciutat.

amb informació, consells i la música que a tu més t'agrada. Hem completat una altra hora. Que mira el rellotge, apenes 2 minutets i alcancem les 12. Bueno, pues després una altra i després una altra més. Fins les 2 t'acompanyem. Álvaro de Luna de Isaba Perasiel, dime dónde estás. Y estos son el Steak Daddy Leoni. Say it all. Este es el remix con Jack.

0: Derulo.
1: Stereotypes.
2: Ahí quedaba Pablo López, segona visita que ens fa en este matí, eh? Ara ho feia amb una de les seues noves cançons, esta, Casi Siempre, que compta amb la col·laboració de Lola Índigo. Pablo ha explicat en una recent entrevista que ello no va telefonar a Lola per a que participara, sinó que va ser la cançó demanava que Lola Índigo estiguera ahí. Bueno, pues el resultat és fantàstic. Esta és una de les 11 pistes que s'amaguen dins del seu nou disc, el que ella ha titulat El 4. Altres títols, bueno, pues Sapiens, Me voy a escapar, Te pasa algo, El calendario de las cruces, o altres que ja havien presentat com El niño del espacio o la de Estrújula. I atenció si eres fan de Pablo López, perquè demà se posen a la venta les entrades per a la seva gira de 2027. Pablo López portarà el pròxim any la seva gira per tot el país i una de les parades importants serà en el Roig Arena el pròxim 27 de maig del 27. Serà dins de la gira Ibakusha Tour. Però pues les entrades se posen.

altra de regal per a Miguel, també està. Nil Moliner i el seu Ja no estoy triste, amb dòlars al moner.

Ese em sense un poc trista. Bueno, pues te passes bona música, balles, cantes i veràs com s'està d'ànim canvia. Continuem amb els Miguels, perquè per ací la reina del Sàhara demana la cançó de Ai San Miguel. Diu, la dedique per a tots els Miguels, per a la Sandro, per a tu i per a mi.

El club de la gente sola y esta benzonante el Sar de Bogotá y deis anem a parlar per encetar esta nova hora del 100%. Lo dit, lo que vos he dit abans, que el matí està passat i superat. Molt bona vesprada a tots. Vesprada esta del dimarts 29 de setembre de 2026. La banda de Cartagena publica este divendres el que serà el seu tercer àlbum d'estudi, Manufactures del Club de la Gente Sola. El disc aplega després d'una etapa en la que han anat avançat algunes cançons que inclourà, com esta, El Club de la Gente Sola, o altres com Instrucciones, El Bigger Splash o El Antifiesta. Dir-vos que per a gravar este disc se van anar un poc lluny, van estar en un dels estudis més prestigiosos de

Després de la publicació, aplegaran Los Servideros, que són uns concerts molt especials que han preparat, on lo important serà que l'escenari no estarà a un costat i el públic a l'altre, sinó que l'escenari estarà en el centre i el públic envoltant-los, buscant així eliminar la distància entre banda i espectadors.

En res estarem presentant la novetat del dia. No te la perdis, se aplegarà molt puntual a les 13:30 i sempre amb el patrocini d'autobuses Chambitos. Ells portaran la novetat, però este 100%, al igual que tots, el port

tres cuatriores plenes de la millor música. I que ens queda un ratet, eh? Així que si estàs pensant en algun tema en concret, demana'l i el posem ràpidament per ací. 6, 7, 8,

0: nuestras noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
1: Save Me Tonight, ahí estaba Jennifer López y David Guetta. ¿Y qué tal si ens n'anem a per un tema del record? I és que avui a la premsa musical ens fan memòria. Es diuen que tal dia com avui, però de 1979, The Police aconseguia un número 1 quasi a nivell mundial, perquè això sonava a tots els llocs, a excepció dels Estats Units, allí no va tindre massa èxit. Anem a recordar el missatge a Botel.

0: moment de descobrir ja la novetat musical del dia. Ho fem junt a Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, un event, necessiteu desplaçament per a un grup important de gent, Autobuses Chambitos ho posa ben fàcil. Podeu contactar i demanar més informació al 696 930 919.
1: Novedad, novedad.
0: ¡Riquito! Pedro Sampaio y Ricky Martin.

100%. Completarem enseguida l'edició del dimarts 29 de setembre de 2026. Com sempre, un plaer haver-vos acompanyat. Gràcies per haver-me acompanyat a mi també. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada i fins demà. Després de 2 a 3 ens espera Alex Selfa amb el Tendido Pop. Però abans, Siloé amb el remix de Andreson Rubia i Todos los Besos. I avui completarem amb Smoking Souls. Recordaré

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: esa primera victoria que se le está resistiendo al equipo de Óscar Sánchez. Què tal, Pablo Orch? Com estem?
1: Així és, companys. La veritat que la més talla, pues, està costant-li arrencar en este inici de curs perquè fa els resultats i va tornar de mal treball, pues, en eixa mentalitat, no?, de tractar d'aconseguir la primera victòria, de tractar de superar la penya deportiva i a partir d'ahí, pues, començar a escalar llocs en la classificació. L'equip, pues, ve d'eixa derrota contra el Poblense, però hi ha que buscar revertir quant abans la situació a partir de demà, com diem, en eixa tornada a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa la dinàmica habitual del Mestalla.
0: I en buscar, pues, solucions, que això també està, pues, Óscar Sánchez, de cara a eixe pròxim partit.
1: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no?, de recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb l'absència d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no?, que fins divendres, pues, no es va poder fer càrrec amb aquest partit, no?, també de Premier League International Cup, i el que esperem, no?, que este cap de setmana, pues, ja en aquesta dinàmica habitual el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic Óscar Sánchez.
2: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando, se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que Juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
0: Óscar Sánchez, que ja se va fer càrrec del filial en ixe partit el passat cap de setmana i que ara, pues, està treballant també en buscar ixa primera victòria del filial. Esperem que arribi este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
1: Sí, de fet, hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a dos jugadores del femení B, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també, en este cas, en la selecció de Lituània sub-21 a Dominika Staukas. Encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre en la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala, que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació de la Copa d'Àfrica, 1-1 amb la seva selecció de Kenya. Va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té dos oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
0: I també un fitxatge per al juvenil B de l'acadèmia, Pablo.
1: Sí, en este cas és Márquez Stoica, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'acadèmia després d'haver tingut contacte anterior, pues, a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues, amb l'acadèmia, va participar en l'Elite Camp, ha tingut, pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ, pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí, pues, convertir, no?, aquest debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
0: L'actualitat de l'acadèmia, que ens contarà cada dia, així en l'informatiu Pablo Orch, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a aquestes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs, Anem a parlar-hi molt esta vesprada.
3: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentimiento VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no? De los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y del Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
0: Esta es Prada de Mes en el nuestro magazine Sentiment VCF, amb Víctor Barea y Pablo Orch. Nosaltres tornem demà sí en l'informatiu del València.